0: Y después de los deportes, el momento para la sociedad y la cultura multitudinario, Sopal Fresca, el de anoche con motivo de las fiestas de San Bartomeu en Capdepera. La localidad sigue inmersa en las celebraciones que reúnen a vecinos y a visitantes. Anoche, cerca de 1.500 personas disfrutaron de ese sopa y también del bingo musical, que cada año suma más adeptos.
1: Uno de los actos más multitudinarios y participativos de las fiestas patronales de San Bartomeu de Capdepera es, sin duda, el sopar a la fresca, una cita en la que los vecinos se reúnen para compartir mesa y cena en la calle y que este año ha tenido que cambiar de ubicación.
2: Enguany estem molt contentes perquè la veritat és que hem hagut de canviar d'ubicació. Normalment se feia a la plaça de Sitjà, però degut a la gran demanda, hi ha més de 1.500 persones enguany, doncs hem hagut de canviar aquí en el pàrquing de la Pedrera, en el pàrquing de l'Escola de Música, i així ha pogut donar cabuda a tota la gent que volia venir a sopar a la fresca. Per nosaltres doncs, és molt bona senyal perquè això fa poble, això fa unitat, no? I és una festa molt gavellina que en els darrers anys ha agafat embranzida també.
3: Nosaltres venim cada any i fem bistec rebossat i és el nostre plat estrella de la meva dona i jo. I tothom pues, fa coses, com per veure, pues, figa, sobrassada, coca i en fi de tot. Hi ha tot el poble, de cada any hi ha més gent i això és una xitarra.
1: Pero si hay un acto complementario que ha conseguido impulsar todavía más el sopar a la fresca, ese es el bingo musical, que se celebra a continuación y que cada año reúne a más participantes.
4: El bingo musical va començar fa 3 anys perquè tenien ganes de que més gent vengués en el sopar a la fresca i bàsicament és un bingo amb cançons de totes les èpoques, des dels 60, 70 fins actuals, música Disney per nens petitets i així perquè en tota la família jugam un bingo però cada cançó té un número i anem jugant. És com una festeta per tota la família i la veritat és que un èxit. Enguany 1.500 persones tenim apuntades en el sopar a la fresca.
1: Ayer los gabellins compartieron mantel, música y diversión hasta bien entrada la medianoche.
0: El Festival de Pollença recibe este miércoles a una de las grandes figuras internacionales del piano. Es el coreano Seon Shin Cho. Ofrecerá un recital en solitario con obras de Bach, de Schoenberg, de Schumann y también de Chopin.